Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Des dels nostres Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blu Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blu Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

amb la millor música tech house, techno, minimal house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: està ací la novena fira de la tornada a l'escola. El dissabte 26 de setembre, el centre comercial Plaza Major Xàtiva es converteix en el gran punt de trobada de tota la família. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, descobriu les propostes d'11 acadèmies, clubs esportius i entitats de la comarca. Idiomes, esports, dansa, reforç escolar, escacs i molt més. A més, tallers, pintacares, personatges infantils, una zona gegant de Lego i partides obertes d'escacs. Veniu a preparar el nou curs amb diversió i la millor energia. Novena fira de la tornada a l'escola. Dissabte, 16 de setembre, al centre comercial Plaza Major Xàtiva. Vos esperem!
1: Los 50 más activos de Blue Radio.
2: De vuelta contigo. Desde Irlanda, U2 retrocede. Del 39 al 45 con Street of Dreams, 11 semanas. Y desde Valladolid, Siloé baja del 38 al 44 con Búfalo. Dos maneras de darle fuerza a este sábado. 45.

0: està ací la novena fira de la tornada a l'escola. El dissabte 26 de setembre, el centre comercial Plaza Major Xàtiva es converteix en el gran punt de trobada de tota la família. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, descobriu les propostes d'11 acadèmies, clubs esportius i entitats de la comarca. Idiomes, esports, dansa, reforç escolar, escacs i molt més. A més, tallers, pintacares, personatges infantils, una zona gegant de Lego i partides obertes d'escacs. Veniu a preparar el nou curs amb diversió i la millor energia. Novena fira de la tornada a l'escola. Dissabte 26 de setembre al centre comercial Plaza Major Xàtiva. Vos esperem!
1: Dos mundos enfrentados, una misma revolución. La provocación de Alaska y Dinarama frente a la oscuridad de parálisis permanente. Cara a cara.
2: One station, one nation. Multiple clubbing. Future generation.
3: Air Studio.

Les nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per

Reconectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

0: Des dels nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y BlueRadioFM.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Si coneixes Estam i està altra.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana el pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i 3W.BlueRadioFM.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar. Persiguiendo, persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y BlueRadioFM.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

Això està més clar que un enredro. A tope, Javi Vivas. Si no tinc res a veure en el senyor este Jesús Vivas, no sé si era alcalde o algo d'ahí de Ceuta, en el rotllo este que n'hi ha últimament en Ceuta. Aclarit el embroll. No tinc res a veure en su família d'est home. Cada un té la seva tasca en esta vida. Jo sóc locutor de programa de Radio Remember i esto home és un polític. El meu apellido sembla que ve de Barcelona, igual del meu iaio. El pare de mon pare, Vivas, ve de Barcelona. I no sé com ha manegut este home, pues en Ceuta, pues d'alguna forma i manera. Vinga, pues feta l'aclaració, sigues benvingut, sigues benvinguda al territori Remember, presentat per un servidor, Javi Vivas i Calatayud. Aquesta setmana comencem la formació Royalty i el tema Baby Don't Let Me The Way.

Band, Lead Me The Way. La formació Royalty sonant d'este territori, remember. I el següent, el Trouble Night, Bandido, Factoria Piropo. President de Ceuta des del 2001, el senyor Jesús Vivas. Juan Jesús Vivas, eh? Lo dic, no tinc res a veure en este senyor.

Unes quantes persones van interpretar aquest tema, el Trouble Night, entre el senyor Roy Orbison, Celine Dion, i sembla que l'original és Cyndi Lauper. Aquesta no té original, o sigui, en aquest cas l'original, la formació Double Vision.

I novament la protagonista, Carol McCloskey, la seva agrupació Double Vision, en este cas el tema All Right. I des del Superdance 90, The Power Dreams.

Ai, abans que se m'oblidi, felicitar a la gent d'Activi en l'últim vuelo, el 40 aniversari, el 11 d'octubre. Moltíssimes felicitats i per moltes més, però sembla que va ser l'últim. L'últim vuelo d'Activi, 40 aniversari. Enhorabona.

Y lo dices desde el Super Dance 90, Dream the Power. Y el següent, nosaltres coneguem el Free From Desire, per un dels temes que també funcionarà en la dècada dels 90, la formació Gala i el seu Let the Book Try.

Ai, sí, n'hi que estar a la feina, n'hi ha que mirar menys el mòbil. Així estem, encara continuem al territori, remember. Take this piece of my heart, la formació Intermission des del Remember de 90. I qui no coneix aquest tema? In the Evening, tot un clàssic ja finals de dècada dels 80, principi dels 90. Shirley Lee Ralph, sonant a este territori.

Seguimos de este territorio. Remember, abans del tema In the Evening, Shirley Lee Ralph, el següent Marisa Turner, i no té res a veure en la desapareguda Tina Turner. El tema People to People és el que es va atrapar a despedir-nos aquesta setmana del territori Remember. Com sempre, donar-te les gràcies i les salutacions codelíssimes de Javi Vivas i Calatayud. Adeu i fins la setmana que ve. People to People, el tema que emprarem aquesta setmana per a acabar el terreny.